si posera bat si monja del nostre mesón. Aprofets de tots els monges, us prendriats lliures on.

pas d'un mort de cosira que m'entoivés en cositant. L'airum em podien portar, que res no sabrien que es fan. Per Déus amors, ben trobes ben sedú, amb pau d'amig i sense altre senyor, que res no ves tan midun o destrens, abans que ho fus del desir i estens.

solo trobar que dormís un fesès semblant, perquè hi emblés un dos paisà, plus no vaig tant qui heu l'ull de man. Per diu, donno, vau esprechant d'amor, baixent l'utens e perdent lo midiu. Parlar de gran, amb cubers entre cents, e plus no vaig ardits, valgues d'ull gent.